asa ty tena, asa ty vola, fa mivolana fototry ny ratsy rehetra. Miariarena any an-danitra, de ho raisinao sady boninahitra.